comencen per F, però no són fades. En Wikim, el petit Miki, i en TT3000, els pantalons més cagats de tota Catalunya. La banda que s'ha menjat les nenes, com si fossin un biquini. Amb tots vosaltres, el Defo!

0: Sí, simplificat.
1: Sí. Desubicat.
2: Sí. Comunicat.
3: Identifica't. ICAT, la ràdio inquieta.

0: A diferència de temporades anteriors, que els oients demanàveu versió estiuenca del programa Els Experts,
1: i que nosaltres responíem que sí, que segur que la fem, no farem vacances per vosaltres, per fer-vos una trolejada.
2: Doncs jo no veia el troll ni la ironia per enlloc. Però la qüestió és que aquest any sí, Els Experts estiu!
3: De veritat?
2: Clar, Roger, és el que veníem a anunciar.
4: És com Els Experts, però l'estiu.
1: Oh. Ah, clar, igual que Els Experts, però igual. Ara me n'adono com podia estar tan sec.
5: Aquest juliol, Els Experts estiu, amb Roger Saró. Cada dia de 8 a 10 del matí a ICAT.

0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és Terra de Guapes, de Sandra Montfort. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

A l'hora que afluixa la calor, arriba el moment de compartir la millor música. Delicatessen, amb Albert Puig, de dilluns a dijous a les 9 del vespre a ICAT. FM, app i 3CAT.

sobre aquest terra de palla. Saps a qui s'assembla un bomber fugint per cames, cagat de por veient la seva casa en flames? Doncs sí, senyora, m'hi assemblo bastant quan em poso l'uniforme de fugir cap a...

0: quan hi fugim la meva amiga i amb mi.
1: Es pot fer de l'error propi per no haver de fer-te encàrrec amb l'ajuda d'una mescla de substàncies adequada, de la xapa d'un borratxo sense cap sentit o dels ulls de la que et mira tal com si t'hagués parit, de l'ombra d'un mateix, de la crua realitat o del teu futur incert que sort que encara no ha arribat. Prova-ho si vols, fuig de la llei de la gravetat o d'una puta pastanaga que es fa dir felicitat. Arribats a aquesta edat i fins i tot superada la que tenien els meus ídols just quan jo els idolatrava, em dic que

0: T'has aturat avui?
1: A ICAT, la pausa dels migdies no és per fer la migdiada. Tampoc a l'estiu. Les millors converses de la temporada a Pausa, amb Albert Miralles i Mariona Batalla.
0: Una pausa.
1: De dilluns a divendres a les 2 del migdia a ICAT, FM, app i 3CAT.

0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és Festa i Drama, de Maria Jaume. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

festes i cal que costa sempre cansa i mira'm, sóc un miracle, algunes gràcies, altres de res. Ella és model, no un model a seguir, sempre li dic t'estimo abans de sortir i dic

0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és El Forner, de l'Osa.
2: Quan aquesta nit m'envolti, jo sortiré al carrer.
1: Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

secreto vacillante, el barri. A me sta cara calendari, look de presidiari. Tornem a l'art, we're back, s'ha acabat la party. Canvi de govern, caos des escenaris. Coster amunt, ben cabuts i en sentit contrari. Fuck Google Maps, sense itinerari. Loco sóc ton pare i vols odiar-me, cari? Posa't a la cua i ompli el formulari. Ha! Benvinguts a este safari ple de mercenaris. Territori balneari d'eixos mercetaris. Ha ressuscitat el fari, com està el pati? Corre

cama. Visc en un cap de setmana, faig el que em dóna la gana. No mossegues la mà de qui dóna de menjar, perquè m'aguantat ja més del que podem aguantar. Si vos colen la fal·làcia disfressa de llibertat, no vingueu plorant demà, que ja està veu avisar. Germà, estem de nou a l'ofici, hem tornat per bici, hem estat al cim i al precipici. Qüestionais des de l'inici,

0: T'apagarem tantes veus.
1: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
2: Una de les 10 candidates és...
3: Quan el cel es torna negre.
2: Quan el cel es torna negre, de Feliu Ventura.
3: Els veïns desemparats.
2: Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
1: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

y Cat Weekend. Guess I'm gone.

0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és La Volta al Món, de Dan Peralbo i El Comboi. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i en

0: Els matins dels caps de setmana dedicat són per a l'escena musical catalana. Els dissabtes a les 9 del matí sona nou amb Lluís Gendrau.
1: El sona nou d'estiu descobrim.
0: I els diumenges també a les 9. Nota de veu. Els millors moments amb Fran Lluís Giró.
1: Bona tarda de nou, són les...
0: I Aina Ostrell.
2: M'estan pagant per fer-se.
0: FM, app i 3CAT.

bàndol. Tot el que et molesti jo aparto. Fem pas al costat, no dir res fins que surt l'àlbum. A les 125 passem al Phantom. És amb mi, contra mi, on estàs tu? Ja fa molt de temps que ja no et parlo. Porto tot per dins, de fora només els tatus. He fet el que cal per demostrar.

Tria el bàndol. Tot el que et molesti jo ho aparto. Fem pas al costat, no dir res fins que surt l'àlbum. De la 125 passem al Phantom. I sap millor contra mi on estàs tu. Ja fa molt de temps que ja no et parlo. Porto tu per dins, per fora només els tatus. He fet el que cal per demanar.

0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és Ni rei, ni Déu, ni pàtria, del petit de Calerí. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

El talent jove té un altaveu a ICAT. Lluís Andrau ens presenta cada setmana el millor de la música emergent del país. Sona nou, amb Lluís Andrau. Els dissabtes a les 9 del matí a ICAT.

si vols, fuig de la llei de la gravetat o d'una puta pastanaga que es fa dir felicitat. Arribats a aquesta edat i fins i tot superada la que tenien els meus ídols just quan jo els idolatrava, em dic

0: Nota de veu amb Frank Lluís Giró
1: i Aina Ostrell.
2: Benvingudes, benvinguts al Nota de veu dicat en versió estiuenca, traient el caparró a Catalunya Ràdio, que ens fa molta il·lusió, i som els habituals, els de sempre. Aquí al meu costat, l'Aina Ostrell, a.k.a. Ainu. Com vas?
3: Molt bé, Frank. Com estàs tu?
2: Doncs bé, a l'altra banda del vidre hi tenim en Nil Hernández, que està força millor que nosaltres.
3: Sí.
2: Sí, amb un punt de moreno potser sospitosa, fins i tot.
3: Però és que en Nil és aquest tipus de persona que està com moreno tot l'any,
2: sí,
3: saps?
2: Perquè el gener ja estava gairebé així, el tio.
3: Que tu també ets així, eh?
2: És veritat.
3: També et diré.
2: Tu no tant.
3: No, potser no tant.
2: No és la pregunta quotidiana estiuenca que tinc per tu, però ja te la llanço.
3: A veure.
2: Així com per anar fent bullir l'olla. Tu ets de quedar-te vermellota, rotllo gamba?
3: No.
2: No?
3: És a dir, m'agrada molt torrar-me al sol, però procuro posar-me crema. Si veig que estic molta estona al sol, doncs em poso l'ombra.
2: Sí, però que la teva pell em dona les vibes de típic dia que te'n oblides.
3: Gens.
2: No, eh?
3: Soc de posar-me morena directament i cremar-me molt poc, sí.
2: Rotllo bronzejada.
3: Sí, correcte.
2: Tu piel morena sobre l'arena. Te'n recordes d'aquesta cançó, no?
3: Sí.
2: Tu piel morena sobre l'arena.
3: Sí, sí, ostres.
2: Eren els viceversa, que de fet eren catalans. Per tant, això seria escena musical catalana,
3: mare
2: també.
3: Mare meva, de cop m'has desbloquejat un record.
2: Què et sembla?
3: Déu meu.
2: M'aventuro molt, però juraria que fins i tot eren del Maresme.
3: Ah, oita, lliure i tropical.
2: Exacte, que és el planter de l'escena, doncs ja ho era als anys 90-2000, a l'època de viceversa. Ara sí, va, anem.
3: Què?
2: Abans de començar a fluir per l'arxiu sonor del Nota de veu dicat, que avui ens anem a buscar moments mamaduixa i també moments Maria Hein.
3: Oh, planar-ro.
2: Abans de tot això, la pregunta que et llanço és: tu ets més de gelat en cucurutxo o de gelat en terrina?
3: Cucurutxo!
2: Hi ha dues Catalunyes.
3: Sens dubtes, que et diria, i aquí sé que molta gent no m'ho comprarà, eh? Però que m'agrada més la galeta que el gelat.
2: Bravo, barres. Jo sóc dels teus.
3: Sí?
2: Més un.
3: Ostres!
2: Sí, jo ja t'he dit alguna vegada que no sóc gaire de gelat, però que sí que sóc més de galetes. Llavors, a mi m'agrada molt més el cucurutxo, és a dir, molt dolent ha de ser el cucurutxo perquè no m'agradi més que el gelat.
3: A banda que trobo com divertit tot això de menjar-t'ho amb les mans, de portar el gelat pel carrer, o sigui, és tot una experiència, diguéssim. La terrina no deixa de ser com un postre més, saps?
2: Jo, en popular opinion, penya repel·lent al passeig de segons quines poblacions marítimes amb la seva terrineta i la seva cullereta, eh? És a dir, no cal, eh?
3: I tu?
2: Tiquismiquis go home, també et diria.
3: Tu ets de gelat a l'estiu o gelat tot l'any?
2: Ja m'ho has preguntat mil vegades, això.
3: És que no ho tinc clar.
2: Soc de poc gelat sempre.
3: Home.
2: No sóc gaire de gelat. No,
3: quin
2: gaire.
3: Quin paio.
2: És que no trobo el moment.
3: I per cert, t'has fixat?
2: Perquè no sóc gaire de dolç i no sóc gaire de postres. Ja. Llavors, a mi em funciona el gelat com per berenar. És a dir, típica ruta de bici,
3: sí.
2: Que t'has cascat uns bons quilòmetres, que estàs cansat, llavors fer l'aturada i fer cafè amb gel i gelat, així com de berenar o de unes postres amb delay, doncs t'ho puc comprar.
3: I t'has fixat que els tovallons de les gelateries
2: sí. Sempre
3: són com plasticosos?
2: M'encanten.
3: A mi no m'agraden gens.
2: A mi m'agraden molt.
3: O sigui, van fatal, no ho entenc.
2: Són molt xulos, són una icona, que no desapareguin, que ens estan canviant el món, això que no m'ho robin.
3: No, són autèntics.
2: Tenen
3: però
2: aquell típic espanador que van sortint un cap a una banda, un cap a l'altra, un cap a una, un cap a l'altra, i a vegades és un amb sanefa vermella, un amb sanefa blava, un amb sanefa vermella, un amb sanefa blava.
3: No sé, suposo que és pel tema de regalimar o així, però a mi no em convencen, eh?
2: Jo crec que deu ser per avertir costos, eh? A mi em sembla que allò
3: sí.
2: Ha de ser molt econòmic. Són tovallons que no, vaja, no són premium.
3: No,
2: com si
3: sé.
2: Diguéssim, no són tovallons top, saps?
3: No ho sé.
2: A veure, a l'altra banda del vidre, te la llanço, et miro de fit a fit, t'estic mirant directament als ulls a tu, Nil Hernández, del control tècnic del Nota de veu dicat també a Catalunya Ràdio. Polsa cap amunt, si ets de cucurutxo. Polsa cap avall, si és de terrina, m'aventuro per la cara que
3: fa
2: està fent.
3: Fa una cara de terrina.
2: És una terrina, aquest paio.
3: Com
2: és
3: un piano.
2: Una terrina amb dues potes. No!
3: És que no pot ser.
2: Mira que em queia bé, eh?
3: Ai, Déu
2: Mira
3: meu.
2: Que m'agradava a mi en Nil, eh?
3: Quina llàstima.
2: Mira que pensàvem que això era l'inici d'una gran amistat. Mira com s'està enfonsant a la cabida el tio. Nil, mentre ens rumiem, què fem amb tu?
3: Amb la nostra amistat.
2: I amb la teva vida? Anem a l'Osa, al forner.
3: Ai, sí, sisplau.
2: És una de les cançons que ha sonat més aquesta temporada.
3: És que ens encanta. Per mi és de les millors del seu últim disc. I això que totes són bones.
2: I si teniu un concert de l'Osa a tiro, ni us ho penseu. Tot.

0: El primer cant del matí, ho han deixat anar fa una estona en aquesta cançó que es diu El forner són les Alosa. El primer cant del matí és el seu primer disc, el seu debut.
1: Deixa'm recordar les Alosa multipremiades als Premis Enderroc precisament per aquest disc.
0: Doncs sí, en van recollir uns quants i amb els seus panderos ho estan rebentant als escenaris de tot el país. El que us deia, si teniu l'oportunitat de veure un concert d'Alosa, és una experiència, és molt guapo i és com el típic concert en aquest sentit semblant a la Ludwig, tot i que no sonen gens igual les cançons, però és com un concert molt de cantar, d'aquests que s'agraeix, que acabes com eixamplant el teu cor i el teu esperit.
1: I tinc la sensació que també és un grup que funciona a tothom, saps? És a dir, tu pots anar-les a veure sense haver-les vist mai abans ni haver-les sentit i gaudir-les molt, i pots ser la persona més fan de totes i anar-hi amb la teva família, amb la teva àvia i amb el teu net, i us agradarà a tots.
0: Mira, t'ho anava a tirar per aquí. També grup clarament transgeneracional,
1: sí,
0: Alosa,
1: molt,
0: eh?
1: Molt.
0: Doncs ens n'anem a buscar amb Alosa, un dels grups que també ha funcionat molt aquesta temporada i que, de fet, està treballant moltíssim aquest estiu perquè tothom vol tenir a prop Mamaduixa.
1: Home, el mitiquíssim ja jurat d'Eufòria.
0: Bruno de Fabrizis diu el seu DNI. Imagina't, és fort que el teu DNI digui Bruno de Fabrizis.
1: Sí, sí.
0: Que ja sembla nom inventat.
1: Té nom d'artista, 100%.
0: És que estava escrit a les estrelles que trauria un disc que es diu Tothom té raó i que sonaria molt fortament el nota de veu d'ICAT. De fet, ens hi vam posar el 23 de març i jo crec que podem viatjar cap allà, Aina.
1: Vinga, som-hi.
0: Som-hi, va, viatjant en el temps. Això és la màgia de la ràdio a Catalunya Ràdio. Vinga, va, ens posem en clau Mamaduixa, que acaba de publicar disc nou. Potser encara no l'has sentit, no pateixis, que ara reaccionem a les cançons noves de Trinca del disc de Mamaduixa, que es diu Tothom té raó. Estàs

0: Aquesta és la tercera cançó del nou disc d'en Mamaduixa. Es diu 15 segons i a primera escolta, en aquella listening party exclusiva on vam anar l'Aina i jo, va ser com la primera que ens va frapar. Recordo que ens vam mirar així parlant amb xiu-xiuejant, parlant amb veu baixeta, vam dir, aquesta mola possible single a la vista.
1: 100%. De fet, jo he estat escoltant molt el seu disc aquest cap de setmana i reitero aquesta opinió. Sí, m'agrada molt 15 segons.
0: Doncs aquesta és 15 segons, que a més m'agrada molt com fa una mirada a la seva vida a través de quant de temps ha invertit a cada un dels aspectes doncs, dels que ens està parlant. Estudiant, enamorant-se o buscant una feina, no? Vaja, que és un exercici guapo que crec que podem fer tots plegats també donant un cop d'ull a la nostra pròpia vida. Anem a sentir en Bruno de Fabrizis, en Mamaduixa, parlant, explicant-nos bona mandanga, bona data, bona informació de com s'ha construït aquest disc. Tot comença amb un equip. I quin equip?
2: La cosa és, amb aquí l'Scott i jo portem molts anys fent música, i, però tant que som la mateixa persona fent música, quasi, no? I doncs ell mateix em va proposar, diu, tio, per propi progrés artístic del projecte, no? Per què no provem d'obrir a més gent i treballar amb més gent? I doncs tot va passar en paral·lel, que hem fet moltes migues amb el Guillem Bautista, que és el putíssim amo absolut, i doncs ell el contemplava i van dir, va, qui més podem posar? I vam dir, Joan Borràs. Li vam tirar la fitxa, rotllo, vols venir 5 dies a Huesca a fer música? I el xaval va dir, sí. I va ser com, pues vale. I doncs clar, és que des del minut 1 va haver molta sinergia, va ser tot com extremadament fàcil, increïble, tant que hem repetit el camp 3 vegades, després hem estat... No sé quantes sessions haurem fet a Vic, però posa-li que...
3: Creu que ja van calcular 380 hores.
2: 380 hores, sí. Sí, clar. Clar, clar.
4: Mesos i més.
2: Clar, clar.
1: S'ho han pogut passar millor fent aquest disc?
0: 380 hores.
1: Sí, sí, moltíssima feina.
0: Ara que dèiem que aquesta cançó, 15 segons, ell va dient, he invertit tants anys a estudiar una carrera, tants anys a no
1: aquesta
0: sé què.
1: Aquesta dada no la diu el disc.
0: 380 hores per construir Tothom té raó, que és el disc nou de Trinca de Mamaduixa.
1: Cita, per exemple, en Joan Borràs, productor, integrant d'Oques Grasses, també.
0: En Guillem Bautista.
1: En Guillem Bautista, que trobo que algun dia n'hauríem de parlar més a fons.
0: T'ho compro 100%.
1: Perquè ha tret un disc fa molt poquet que està molt i molt bé. És un noi que té moltíssima feina aquest any també, perquè com pots veure està a tots els projectes on s'ha de ser, i crec que li podríem dedicar un programa un dia d'aquests.
0: Literal, compradíssim, i mola molt que en Mamaduixa, en Bruno, parli de tants noms.
1: Sí.
0: És a dir, que hi ha un equip aquí al darrere, hi ha una crew, no és només ell tocat per la vareta, sinó que hi ha molta feina i de molts braços, de moltes mans, de molts caps i de moltes sensibilitats.
1: I de fet ell, pensant en tota aquesta gent que sovint li ha parlat de la seva música o hi han contribuït, ha ideat el nom del disc, una mica penja de tot això.
2: Clar, al final, tot aquest procés que ha sigut intens ens ha fet a tots entusiasmar-nos a sacó amb el disc, i Tothom té la raó neix també una miqueta d'això, de col·lectivitat on tothom té raó, no? Al final tothom dient la seva té raó, i alhora el mini disclaimer per mi de... Va haver uns dies on tothom era un mestre i opinòleg absolut de Mamaduixa i de Bruno de Fabrizis, i tothom em deia el que havia de fer, saps? I era com, o sigui, tothom té raó, pel que veig, no? I a part, és el títol del llibre de Sorrentino, saps el director? Pues té un llibre que és Todos tienen razón, i ja el vaig llegir fa 10 anys i se'm va quedar gravat el concepte i la història, i pues pa dins.

0: que bona és aquesta cançó. Quan la vam sentir fa uns dies allà amb ell, amb Maduixa, ja ens va agradar molt.
1: Va ser una altra de les que ens va fer aixecar les celles.
0: És la millor gent del planeta i també segurament va dedicada a tota aquesta gent que l'ha ajudat a fer aquest disc o tota la gent que el rodeja normalment.
1: Just això que parlàvem, en Joan Borràs, l'Scotty DK, que és inseparable.
0: És el seu germà, pràcticament.
1: Totalment. En Guillem Bautista, que és com el germà
0: també.
1: Petit,
0: sí,
1: pràcticament.
0: Sí.
1: A més, en Bruno acaba de ser pare ara, que té un nen que té dos mesos i mig. Per tant, ens hem d'imaginar que a casa seva és una gran bola d'amor, a la feina també, perquè treballa amb aquesta gent amb qui s'entén tant. Llavors, tot va sobre rodes i és molt guai que posi, que vulgui ell posar el focus en aquesta cançó justament al damunt de la gent que l'acompanya.
0: I jo crec que tot plegat el fa estar molt i molt convençut del seu projecte.
2: Ho tenim tot molt clar, que hem fet algú molt digne i que ens flipa fortíssim, tant fins al punt de dir que com anirà pel públic ja ha quedat en segon pla. Rotllo, tant de bo vagi bé, tots volem que vagi bé i evidentment arribi a la gent, però hi ha un punt de que tots estem super tranquils i satisfets de semejante disco que hem plantat, saps? I pot sonar cliché, però t'ho juro que és 100% real, eh? És molt, molt real, molt real. I doncs sí, suposo que hi ha aquest com... He fet això, i amb això vaig pel món.

sigui, m'encantaria dir-te que tot està pensat al mil·límetre, però has de pensar que en aquest procés tots som uns caòtics, bojos, que no sabem ni per on anem, i també ens ha passat això una mica. Però sí que havíem parlat que ens molava el treure'l tot junt, perquè bàsicament quan treus un single sí que passa, no? Almenys jo crec que passa, que es deriva molta atenció al single i de cop es perd en el disco, i a l'obrir-lo alhora potser perds, no?, en impacte, però almenys estàs ensenyant tota l'obra, que és el que volíem.

0: Nota de veu, ICAT, avui és dilluns, gairebé 6:45 de la tarda, i estem reaccionant a les noves cançons de Mamaduixa, que potser us ha quedat sota del radar. Aquest divendres treia disc, es diu Tothom té raó. Ens estem passejant per les cançons i estem sentint en Bruno, en Mamaduixa, que ens està explicant com el va construir. També tenim la veu de l'Scotty DK, que com tu abans molt bé deies, Aina, en una de les teves clàssiques barres, deies, són com la mateixa persona.
1: Sí, pràcticament.
0: Val? Són un equip d'aquests que és com un nucli, una mica com tu i jo, el Nota de veu.
1: Per cert, em deixes explicar un secret de l'Scotty DK?
0: I tant!
1: Ens va dir una cosa que no en tenim tall, perquè
0: espera,
1: ens va dir fora de micros.
0: Però tu saps si estàs autoritzat a explicar això per la ràdio?
1: Mira, a vegades més val demanar perdó que demanar permís.
0: Atenció, atenció, pareu-me aquí l'orella.
1: L'Scotty DK és un fanàtic d'Eufòria. Se'ns va dir que ja està ben enganxat.
0: Se'ns va dir que s'ho empassa cada divendres i que arriba al punt d'esbroncar la tele. És a dir, com tu, com jo i com tanta altra gent.
1: Exactament. Ja en parlarem de la gala del divendres, que hi ha molt a comentar.
0: Clar, d'aquí una estona fem el clàssic repàs dels dilluns a la gala del divendres d'Eufòria. A més, avui en Bruno, en Mamaduixa, és un dels del jurat, per tant, la cosa va camí rodada. Doncs deia que l'Scotty té un paper important, com sempre, en la música que fa Mamaduixa, i en aquest cas potser encara més, perquè jo crec que ell ha fet una passa al costat per generar un espai que altres persones ocupessin. En Guillem Bautista, en Joan Borràs, d'Oques Grasses, és un disc que han produït a 8 mans, 4 persones. I això diu molt d'ell, diu molt de l'Scotty, i realment fa tota la pinta pel que ens explica que era premeditat, que era buscat, que li venia especialment de gust obrir-se a nova gent.
2: Porto uns anys treballant ja en alguns projectes en obert, amb més obert, amb més gent, i realment sempre he tret experiències positives d'això. O sigui, si treballes amb la gent correcta, evidentment sempre has d'escollir com correctament amb qui treballes, crec que sempre és positiu, i al final l'ego a la música crec que és algo que sempre resta, o que intentar que la teva idea sigui la millor sempre és algo que per mi resta. I simplement era això, el Bruno i jo portàvem molts anys fent música, al final l'últim tram de la Criolla també el vam patir bastant a l'estudi, perquè bueno, som dos a l'estudi, ens tanquem molt, hi ha vegades que no surten idees o que no sabem si tirar endavant, si no tirar endavant, i pensava que això, que obrir-ho potser ens refrescava, que ens donava idees noves i que ens portava a nous jocs, que és al final lo interessant a la música, jo crec.
1: El dia que vam anar a sentir el disc allà a l'estudi de Gràcia amb en Mamaduixa...
0: Que, per cert, aquesta és cançó important, perquè és la primera,
1: sí,
0: la que obre el disc. He pensat que també és de les que ja ens va tocar l'ànima aquell dia.
1: De fet, aquell dia tu i jo comentàvem al sortir que ens semblava que aquest disc respirava molt l'aire d'ha valgut la pena, no?
0: Literal, aquella cançó que ja era la Criolla, però que era una cançó d'una altra època. No ens portava el riquití, el quechevere, el iaia... Era un altre mood i sí que semblava com l'inici de tot plegat. Ha valgut la pena.
1: Exacte, i vam aprofitar per demanar-li a l'Scotty DK.
2: Realment nosaltres no ho sabíem quan la vam fer, perquè de fet abans ho parlàvem i va ser de l'últim tram de la Criolla, va ser el primer tema que vam fer. Per mi és dels meus temes preferits de Mamaduixa. I sí, sense saber-ho, ha sigut la porta d'entrada una mica al nou so, si volem dir-li així, o al nou concepte o la nova manera de crear de Mamaduixa. Però va ser totalment, o sigui, ha sigut, no sé si potre, però ha sigut a l'univers que ens ha portat aquí. Però sí, sí, realment recorda una mica o pot ser com la prèvia a lo nou.

0: És aquesta, per si algú no la tenia ara controlada, ha valgut la pena la cançó amb el que va començar tot plegat. Una cançó de l'últim disc de Mamaduixa, però que, com l'Scotty ens confessava quan nosaltres li vam demanar, doncs sí, va ser una mica la porta d'entrada a tota aquesta rastellera de nova mandanga Mamaduixa. Saltem al disc nou, però...
1: Vinga, va.
0: N'hi ha una que ens té molt intrigats, que es diu Malparit. És la sisena... I no sabem de qui deu parlar exactament.

0: Espero, Aina, que aquesta cançó no parli de nosaltres, ni de tu ni de mi. Si tu vens, jo marxo, manipules, ho fas tot així quedar d'una altra manera de la que és.
1: Et confirmo que no és així, saps per què?
0: Per què?
1: Perquè hi ha un moment que diu, tu, malparit, que tens un vaixell i tal, tu i jo no en tenim cap.
0: No, és veritat. Ni el tindrem mai, segurament.
1: Mai.
0: Malparit, la cançó, que no sabem de qui parla, però vaja, sembla que té un objectiu claríssim allà, clavadeta a la Diana, en Mamaduixa, també l'Scott IDK, que és el 50% del projecte, i el que dèiem, oberts a nous fitxatges, a noves col·laboracions, a noves veus per refrescar el concepte en el nou disc.
2: Som el pecat original, la gravetat d'una caiguda irracional. Som terrorisme emocional.
3: Nota de veu amb Fran Lluís Giró i Aina Ostré.
2: Quantes vegades ho vam intentar, no puc frenar-te, no em vull frenar i no sé què em passa. Vinguem a casa, no anem a pensar.
4: Les notes de veu que ens connecten amb l'escena musical catalana.
2: Som el pecat original, som el desig sense pensar.
4: Nota de veu amb Fran Lluís Giró
3: i Aina Ostré.

0: sonen les cançons de Tothom té raó, l'últim disc de Mamaduixa. Tu ets més de 15 segons, Aina, o de La millor gent del planeta? T'has de mullar, t'has de mullar.
1: Ai, que difícil. La millor gent del planeta, va.
0: Jo...
1: T'he xifat la guitarra perquè anaves a dir la mateixa, eh?
0: 15 segons.
1: Sí?
0: Sí, perquè a més és un moment icònic.
1: Això és veritat,
0: d'aquesta temporada, nostre. Tu i jo, dalt de l'escenari del desconcert...
1: Tens raó,
0: amb
1: sí.
0: Amb en Bruno, amb l'Scotty, amb en Guillem, amb la Gigi, amb tota la banda de Mamaduixa, amb dos persones allà, tu i jo, dues persones que ningú s'esperava que cantarien també aquesta cançó.
1: Correcte, nosaltres tampoc ens ho esperàvem. De fet, ens ho va demanar en Mamaduixa allà en directe. I sort que ens la sabíem perquè som uns fans bojos d'en Mamaduixa
0: jo
1: i ens encanta.
0: Vaig deixar la samarreta tan mullada. Però xopa, tia, xopa.
1: És que en Mamaduixa

0: Avui tenim a la Maria Hein, aquesta artista mallorquina, com a protagonista, perquè potser us ha passat per alt, però acaba de bufar les espelmes dels seus primers 5 anys de carrera musical.
1: Doncs se m'han fet curts, et diria.
0: Clar, jo tinc com aquella sensació que passa, saps allò de els dies van molt lents però alhora molt ràpid, perquè penso en la Maria Hein, clar, la tinc com molt assentada dins del panorama musical català, i penso, no, potser ja és això, no? Del 20 cap aquí, des de la pandèmia fins aquí, del 20...
1: pandèmia,
0: El 25. Una dada que crec que et pot volar al cap.
1: A veure.
0: Ara no sé si t'ho he dit, que la gent ho sentia o que la gent no ho sentia. Saps què t'he dit? Tinc una dada de la Maria Hein que et volarà al cap.
1: Jo crec que m'ho has dit fora d'antena, això.
0: Doncs que la gent ho sàpiga, també, val? I que juguin, també, des de casa, des del cotxe, camí de les extraescolars, on sieu. Quants anys diríeu que té la Maria Hein? Edat seva, val? De DNI. És a dir, us dic el nom complet i sencer. Maria Hein Puig, nascuda a Felanitx, un dia d'un mes d'un any. No us ho dic perquè llavors us estaria destapant l'edat que té. Quants anys creieu que té la Maria Hein que, dada rellevant, celebra ara mateix 5 anys de carrera musical i per això avui és protagonista i la tenim a l'aparador del Nota de Veu?
1: Clar, jo així d'entrada diria que és com la Muixca, saps? Però crec que en realitat és bastant més gran, deu ser com jo. Jo crec que farà els 30 aquest any que ve.
0: Farà els 30.
1: Sí, que és del 96, et diria.
0: És del 96?
1: I de l'estiu, va, del juliol.
0: Molt bé. Doncs la Maria Hein deu estar molt enfadada amb tu, hores
1: sí?
0: d'ara. Sí, perquè acaba de fer els 22. Acaba de fer els 22. I a mi
1: no
0: això em vola al cap, perquè vol dir que quan vam conèixer la Maria Hein...
1: Clar, és que per això ho dic.
0: En tenia 17.
1: Mare de Déu.
0: I vol dir que el seu primer disc en tenia 18. És a dir, major d'edat i en comptes del carnet de conduir, publicar un disc.
1: Per tant, ja anava bé dient que és tipus Muixca, eh?
0: És tipus Muixca, però clar, 3 discos en 5 anys.
1: No, no, és una bajanada.
0: Dels 17 als 22.
1: És moltíssim.
0: Ella és del 2 d'octubre, els acaba de fer, com aquell que diu, fa 4 dies, del 2 d'octubre del 2003 és la Maria Hein.
1: Que bèstia.
0: És molt fort, eh? Sobretot la dada de que ara tingui 22 anys, doncs em sembla, vaja, com que ja és això raonable... Sobretot és pensar en caràcter retroactiu.
1: Clar, que té una carrera de 5 anys.
0: Clar, potser la primera vegada que vaig veure la Maria Hein dalt d'un escenari en tenia 18-19.
1: Clar, jo per això pensava com més cap als 30, de dir, doncs va començar amb 22-23 i ara en té 27-28-29, saps?
0: Ella va publicar el 2021 Continent i Contingut, que era el seu primer àlbum, Tot allò que no sap ningú el 2023 i Katana aquest mateix 2025. De fet, el seu disc es postula per ser un dels que sortia moltes llistes del millor de la publicació en llengua catalana d'aquest 2025. Tenim notes de la Maria Hein, evidentment, si és protagonista de la Nota de Veu, doncs havia de passar per aquí. La primera és típica, és tòpica, i no és gens fàcil de respondre. Que vindria a ser allò de, amb aquesta trajectòria de 5 anys que tu has viscut,
1: sí.
0: Amb què et quedaries?
1: Ostres, difícil.
0: Què seleccionaries com a record del que t'ha portat fins aquí?
2: Pues diria que me quedaria sobretot en tot lo que he pres i en sa gent que he conegut durant aquests 5 anys de trajectòria.

0: Estaries d'acord amb mi, estimada Aina Ostrell, que Fiu Fiu és una de les papallones, no? Aquesta cançó és una com de les que més recordes de la Maria Hein?
1: 100%, a més l'he vist versionada moltes vegades, vull dir, és una cançó que funciona moltíssim i que jo crec que la gent es pensa que es diu Papallones.
0: Sí, és que de fet em sembla que al principi s'havia de dir Papallones i ho van acabar canviant per Fiu Fiu.
1: Que curiós.
0: Això recordo que m'ho va explicar o la Maria o el senyor Chen, que és amb qui va produir aquesta cançó i aquest disc, o ho van fer a quatre mans, vaja. Recordo que un dels dos em va dir, s'havia de dir Papallones, al final, Fiu Fiu. Has clavat allò de dir, la Maria m'imagino que dirà, doncs, tota la gent que ha conegut. Bé, m'ho deies mentre sonava,
1: sí,
0: de fet.
1: T'ho he dit fora d'antena perquè, o sigui, estava
0: avui
1: segura que diries...
0: Avui estem fent dos programes, sí. Ho veus, oi? Estem fent el programa que està sentint la gent i tot allò que parlem mentre la gent no en sent.
1: Però saps què passa? És que tu i jo fora d'antena seguim parlant del tema del programa.
0: Sí, sí, no en fem prou en dues hores.
1: Exacte.
0: És com si, com els gossos, que tu fas una ruta amb un gos, tu fas 10 quilòmetres, el gos
1: sí.
0: En fa 20.
1: Sí.
0: Perquè, clar, va tirant cap aquí, cap allà,
1: exacte,
0: cap enrere,
1: exacte.
0: Cap endavant. Doncs tu i jo fem
1: és
0: el mateix.
1: És ben bé això,
0: fem dues hores de directe, en parlem quatre.
1: És ben bé això.
0: Ai que sí?
1: És que comentàvem que la Maria Hein és una persona que ens hem trobat molt als esdeveniments.
0: Sí.
1: O sigui, és una persona d'aquestes com en Pep Saula, que no falla a tot arreu on s'ha de ser i és a tots els llocs on hi és com a artista, però també com a persona, diguéssim, com a influencer, si vols, que no és ben bé així, però sí que té aquesta etiqueta de persona coneguda i te la trobes a molts esdeveniments de convidada o perquè hi va perquè hi ha molts amics. Vull dir que jo estic convençuda que en aquesta nota de veu on li demanaves amb què es queda, diria alguna cosa relacionada amb les amistats.
0: Clar, més sabem que ha viscut amb en Triquell, amb la Judy Sentex, per exemple, és a dir, que ha compartit vida amb gent també del sector, de la indústria, i, per tant, un gall aquí que s'ha colat. Això sí que hagués hagut de passar mentre la gent no ens sentia, trobo.
1: Veus?
0: Oi que sí?
1: Però la vida és així,
0: També, és tot allò que no vols que se senti i acaba sortint a la llum. Segona nota, de la Maria Hein. I aquí ja fem que s'hagi de gratar força més el cap. Hi ha algun concert? Perquè ara ha fet un parell de concerts, en va fer un a la Sala Apolo aquesta setmana passada i en té un ara pel pont a la Mirona de Sal per celebrar justament aquests 5 anys de trajectòria. Llavors la cosa és, hi ha algun bolo que tu tinguis especialment guardat en el teu cor? Per on era? Amb qui era? Pel que va representar? Per aquella memòria que en guardes encara?
2: Un concert molt especial per jo. Record que va ser en el Primavera Sound d'Oporto, perquè va ser com un concert que se va donar a l'última hora perquè hi va haver una baixa i m'han cridat a mi com per anar-hi, i ja només has fet com d'anar a Portugal a fer un concert en un festival tan especial com el Primavera. I a més que record que m'ho van ficar un escenari com molt gran a les 10 i mitja del vespre, estava petat, i recordes el públic com... no sé, com un dels millors, com de les millors sensacions que he tingut mai, com la gent passant-se superbé, moltíssima gent com després escrivint-me com que els havia encantat. Recordo aquest concert com molt especial i molt màgic, i també tots els concerts que he fet a Sala Apolo, com els que vaig fer com de tancament de gira fa 2 anys, i aquest d'aquest any també, o sigui, concerts super especials a Barcelona, com amb el meu públic, com en el públic més fidel, no sé, com també concerts super especials per jo, diria, aquests dos.

0: La Maria Jainka celebra 5 anys de carrera musical i per això avui, que és dimecres 3 de desembre, la tenim com a protagonista al Nota de Veu. Per cert, ja ens hem plantat al vell mig de la setmana i la cosa segueix fent goig. Dilluns 1, dimarts 2, dimecres 3, demà dijous 4, divendres 5. Llavors arriba el cap de setmana i t'ho espatlla tot, perquè a mi el que em molaria és com que el cap de setmana no comptés, llavors fos dilluns 10, dimarts 11, saps?
1: Números rodons, eh? T'agraden a tu?
0: Tot ordenadet, clar que sí, tot fàcil.
1: Saps que el mes de juny també serà així?
0: Sí, també serà dilluns 1.
1: Sí.
0: Ah, mira, doncs molarà perquè el juny serà com l'últim mes que treballarem sencer abans de vacances.
1: És veritat, però què faràs d'aquí al juny? Viuràs en el desordre i el caos, eh?
0: M'hi acostumaré, és la meva vida, sí. Si parlés de desordre i de caos i d'algun matí que es complica. Vaja, tenim a la Maria Jain, com dèiem, com a protagonista. S'ha mullat triant concerts, per exemple, Primavera Sound d'Oporto, que evidentment doncs ha de ser tota una experiència.
1: Home, tant.
0: Però és que encara es mulla i més. Perquè se li llança una pregunta a la Maria Jain, que és, i et cito literal, i de cançons, ja sé que deu costar molt, perquè totes són importants, però et mullaries amb un top 3 teu, és a dir, top 3 de la Maria Jain?
1: Uf.
0: Tu creus que ella es mulla o no?
1: Jo crec que sí, i crec que a més ens sorprendrà. Perquè dirà alguna cançó de les que no són tan mainstream, alguna de les que la porten més al seu folklore més anterior, com la Dama de Mallorca...
0: Clar, és que la Maria té dues ànimes.
1: Sí, sí, totalment.
0: Clarament, la més electrònica, la més K-pop, la que explora sonoritats més contemporànies, i llavors la que li ve de tota la tradició, tu ara en parlaves, la Dama de Mallorca, tota aquesta mena de passat mallorquí i de la cultura que ha anat passant de generació en generació.
1: Les teves arrels.
0: Llavors pot tirar cap a una banda o cap a l'altra?
1: Jo crec que tirarà cap a totes dues, dirà cosetes de cada banda, perquè n'hi has dit tres de cançons, no?
0: Però creus que es mulla i fa els deures, perquè a vegades també demanes tres cançons i típic grup artista que te n'acaben colant quatre o cinc o una o dos o fan el que volen.
1: No, jo crec que sí, que en farà tres, 100%.
0: Doncs va, sortim de dubtes.
2: Pues mira, te diria Idà un cafè, segur, perquè Idà un cafè és una cançó que m'ha acompanyat aquests 5 anys des del primer moment i tant sigui com versió remix, com versió original, com... No sé, és una cançó que tenc com... molta dins el meu cor. Després també te diria Creu d'Or, que és una cançó del meu darrer disc. Crec que Creu d'Or, Catanes i Pianos, crec que són com dues cançons del disc com bastant... Que no sé, que quan les vaig escriure com... vaig estar super satisfeta d'haver escrit i que les canti quan les canti sempre com... no sé, tenen com algo molt especial per jo. La Dama de Mallorca també, en el final, jo crec que és una cançó que moltíssima gent com me reconeix per aquesta cançó i a mi durant tota la meva vida m'ha marcada i ara encara més, no? Ara que la duc damunt dels escenaris i tot, no sé, te diria aquestes.

0: S'ha mullat de cap a peus la Maria Jaín, clar, és de Mallorca, llavors està acostumada a això de saltar a l'aigua.
1: Ens ha triat aquesta setmana estàs tan sembrat.
0: Sí, estic fatal, ho pots ben dir. Ens ha triat el seu top 3. En el top 3 hi ha Idò un cafè,
1: sí,
0: que ens ha dit que podíem triar l'original o la remix. Ens hem quedat amb el remix. Aquesta cançó que et porta vibes d'Antònia Font.
1: Sí, bastant.
0: I no ho dic per la cosa del salat.
1: Que també, clar.
0: Sí, clar.
1: Tot acompanya. Però és veritat que, sí, no sé si és la base musical o, no sé, les vibes que desprèn la cançó.
0: Vaja, és una de les cançons preferides del seu propi repertori, de la Maria Jaín. En el top 2, Creu d'Or, del seu últim disc. Ja s'ha anat.

0: Creu d'or és també una de les cançons preferides de la Maria Hein del seu propi cançoner. És una cançó de Katana de l'últim disc. I...
1: Nota de veu.
2: Amb Frank Lluís Giró
1: i Aina Ostrell.

0: per tocar.
1: Les notes de veu que ens connecten amb l'escena musical catalana.
2: I tot és per la veu pirata, no pot ser un pirata en totes les parts. Tot és per la veu pirata, no pot ser un pirata.
1: Nota de veu, amb Frank Lluís Giró i Aina Ostrell.

0: les cançons de la Maria Haim, que, mira, l'hora. Aina, ja arribem gairebé al final.
1: Doncs sí, la dama de Mallorca, que també té el seu Instagram.
0: Sí, que fa com de... fa DJ sets i coses d'aquestes,
1: sí,
0: també.
1: Sí, és que la Maria Haim és una d'aquestes persones que allà on s'hi posa, allà que funciona i que ho fa bé, és brutal.
0: Clar, projecte artístic com a Maria Haim, projecte també com a la dama de Mallorca.
1: Correcte.
0: I tenim temps per una última cançó, i em sembla que l'has triada tu, aquesta, eh?
1: Sí, és que volíem posar una cançó dels Pets, i ja posats he escollit la meva preferida, que imagino que no serà del gust de tothom, perquè tinc la sensació que els Pets són un grup que tu em diràs una cançó, l'altre me'n dirà una altra, i l'altre me'n dirà una altra, saps?
0: I però la teva?
1: En aquest cas, la meva és Blue Tack.
0: Clarament, eh?
1: Sí.
0: Que, per cert, el Blue Tack, quan el facis servir per enganxar les parets, recorda bé d'amassar-lo, eh? D'estirar-lo i arronsar-lo, estirar-lo i arronsar-lo, saps? No el pots treure del plastificat i ja a la paret, eh? S'ha d'activar.
1: Ah, sí?
0: Sí, no ho sabies, això?
1: Sempre ho he fet una mica, però tampoc sabia massa per què.
0: Doncs és perquè s'han d'activar com els seus components.
1: O sigui, que és real, eh?
0: Sí,
1: no és
0: real.
1: Com bufar els videojocs abans de posar-los a la consola.
0: No, no. No és qüestió de màgia negra, en aquest cas. És real.
1: I quina és la teva cançó preferida dels Pets?
0: Uau, jo diria que s'ha acabat.
1: Mm.
0: Per mi és molt especial, aquesta cançó. Sí, sí, em toca més... La recordo com d'adolescent, de petit... No sé, era com una cançó especialment xula, el S'ha acabat dels Pets.
1: Doncs posem Blue Tack, què et sembla?
0: I he vist gent jo que el Blue Tack el mastega, com si fos
1: què
0: un xiclet.
1: No.
0: Per activar-lo, saps? En comptes d'estirar-lo amb les mans i amb els dits?
1: Però això ha de ser tòxic.
0: Segurament. Però segueix viva aquesta gent, eh?
1: Ai, per favor.
0: Mastegant Blue Tack. Potser és massa tard.

Tant que havia caminat encongit, plegat pel mal de panxa, sense rumi menys sentit, adolescent en cada passa. I ara em sembla tan gratuït i no voldria repetir.

0: cal anar a l'altra punta del món per trobar una gastronomia que fa emocionar i travessar oceans per descobrir plats amb ànima, ni visitar diversos continents per viure una cuina amb caràcter. Perquè el millor ho tenim més a prop del que ens pensem. Aquest estiu t'espera un viatge que t'obrirà la gana.
1: Joc de cartes estiu. Dimecres a la nit, nova temporada a TV3 i a la plataforma 3CAT.
2: Linkat. Linkat. Linkat. El teu enllaç amb la cultura a iCat. iCat. iCat. El Maldà presenta Consulta Familiar, una comèdia hilarant i esbojarrada. Amb tres dones de generacions diferents que qüestionen els prejudicis que sovint envolten la sexualitat femenina i els models tradicionals de parella i família. Només 4 dies, del 27 al 30 de juliol. Més informació a elmaldà.cat. Recomanat per iCat.
3: Linkat.
2: Linkat. iCat. iCat.
4: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
2: Una de les 10 candidates és Festa i Drama, de Maria Jaume. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
4: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

0: Poca roba, molt gel i bona música. A ICAT, els caps de setmana d'estiu són per ballar.
1: Hola, hola, Trapelles, benvingudes.
0: Divendres i dissabtes, de 7 a 10 del vespre, DJ Trapella. I després, fins a les 2 de la matinada, ICAT Party. FM, app i 3CAT.
2: Com vas camuflar la intenció?
0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
3: Una de les 10 candidates és La Volta al Món, de Dan Peralbo i El Comboi. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderrocs.

Vols odiar-me, cari? Posa't a la cua i ompli el formulari. Benvinguts a este safari ple de mercenaris. Territori balneari d'eixos mercetaris. Ha ressuscitat el fari, com està el pati?

educat, gràcies mama. Visc en un cap de setmana, faig el que em dóna la gana. No mossegues la mà de qui dóna de menjar, perquè m'ha aguantat ja més del que podem aguantar. Si vos colen la fal·làcia disfressada de llibertat, no vingueu plorant demà, que ja està bé, ho avisar. Germà, estem de nou a l'ofici, hem tornat per bici, hem estat al cim i al precipici. Qüestionais des de l'inici,

A ICAT, l'estiu sona diferent.

0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és Enganyar-te, de la Ludwig Band. I pujo al metro de nit. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.
1: Linkat. El teu enllaç amb la cultura a ICAT.
2: Com es crea un univers artístic? Deixa't sorprendre a la Fundació Joan Miró amb Cercles. Del 29 de juliol al 12 d'agost podràs visitar l'exposició essencial per entendre Joan Miró. Descobreix-lo a través de les seves obres clau en diàleg amb la llum, l'arquitectura de cert i del Jardí dels Xiprers acabat d'inaugurar. Aquest estiu a la Fundació Joan Miró. Recomanat per ICAT.
1: Linkat. ICAT.
0: Els matins dels caps de setmana d'ICAT són per a l'escena musical catalana. Els dissabtes a les 9 del matí sona nou amb Lluís Gendrau.
3: El sona nou d'estiu descobrim.
0: I els diumenges també a les 9. Nota de veu, els millors moments amb Fran Lluís Giró.
4: Bona tarda de nou, són les...
0: I Aina Ostrell.
5: M'estan pagant, perfecte.
0: FM, app i 3CAT.

0: A diferència de temporades anteriors, que els oients demanàveu versió estiuenca del programa Els Experts.
1: I que nosaltres responíem que sí, que segur que la fem. No farem vacances per vosaltres. Per fer-vos una trolejada.
2: Doncs jo no veia el troll ni la ironia per enlloc. Però la qüestió és que aquest any sí, Els Experts estiu.
3: De veritat?
2: Clar, Roger, és el que veníem a anunciar.
4: És com Els Experts, però l'estiu.
1: Oh. Ah, clar, igual que Els Experts, però igual. Ara me n'adono com podia estar tan sec.
5: Aquest juliol, Els Experts estiu, amb Roger Saró. Cada dia de 8 a 10 del matí a ICAT.
6: T'has aturat avui?
5: A ICAT, la pausa dels migdies no és per fer la migdiada. Tampoc a l'estiu. Les millors converses de la temporada a pausa. Amb Albert Miralles i Mariona Batalla.
6: Una pausa.
5: De dilluns a divendres a les 2 del migdia a ICAT, FM, app i 3CAT.

passo ràpid. Sempre em falta temps, tinc un 2%. La bossa mig fet, mai no tanco un clau, no hi firmo papers.

0: okay with that.
1: Aquest estiu, Miqui Puig engega cada dia el ventilador musical. Refresca't a la pista de fusta. De dilluns a dijous a les 7 de la tarda a ICAT. FM, app i 3CAT.
2: Em dic Helena.
3: I jo, Stefan.
4: Sóc en Damon.
2: No m'havies dit que tenies un germà.
3: És complicat.
5: La mateixa sang, el mateix amor.
6: Imagines quin gust deu tenir la seva sang, Judit!
5: Diaris de vampirs.
7: Disponible a la plataforma 3CAT.
8: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
9: Una de les 10 candidates és Festa i Drama, de Maria Jaume. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
8: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

cas de manual, pots parar de fingir. Et convindria venir a fugir amb la meva amiga i amb mi. Es pot fer de l'error propi per no haver de fer-te encàrrec amb l'ajuda d'una mescla de substàncies adequada, de la xapa d'un borratxo sense cap sentit o dels ulls de la cantina tal com si t'hagués parit, de l'ombra d'un mateix, de la crua realitat o del teu futur incert que sort que encara no ha arribat. Prova-ho si vols, fuig de la llei de la gravetat o d'una puta pastanaga que es fa dir felicitat. Arribats a aquesta edat i fins i tot superada la que tenien els meus ídols just quan jo els idolatrava,

0: Els matins dels caps de setmana d'ICAT són per a l'escena musical catalana. Els dissabtes a les 9 del matí sona nou amb Lluís Gendrau.
1: El sona nou d'estiu descobrim.
0: I els diumenges també a les 9. Nota de veu. Els millors moments amb Fran Lluís Giró.
2: Bona tarda de nou, són les...
0: I Aina Ostrell.
3: M'estan pagant per fer això.
0: FM, app i 3CAT. A l'hora que afluixa la calor, arriba el moment de compartir la millor música. Delicatessen, amb Albert Puig.

0: simple la intenció.
1: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
2: Una de les 10 candidates és La Volta al Món, de Dan Peralbo i El Comboi. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
1: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.
2: ICAT Weekend.

Beat Zucchini. Beat Zucchini.

0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és Enganyar-te, de la Ludwig Band. I pujo al metro de nit. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.
2: A diferència de temporades anteriors, que els oients demanàveu versió estiuenca del programa Els Experts,
3: i que nosaltres responíem que sí, que segur que la fem, no farem vacances per vosaltres, per fer-vos una trolejada.
4: Doncs jo no veia el troll ni la ironia per enlloc. Però la qüestió és que aquest any sí, Els Experts estiu!
5: De veritat?
4: Clar, Roger, és el que veníem a anunciar.
5: És com Els Experts, però l'estiu.
3: Oh. Ah, clar, igual que Els Experts, però igual. Ara me n'adono com podia estar tan sec.
0: Aquest juliol, Els Experts estiu, amb Roger Saró. Cada dia de 8 a 10 del matí a ICAT. A l'hora que fluixa la calor, arriba el moment de compartir la millor música. Delicatessen, amb Albert Puig. De dilluns a dijous a les 9 del vespre a ICAT. FM, app i 3CAT.

0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és... El Forner, de l'Osa.
2: Quan aquesta nit m'envolti, ja sortiré al carrer.
1: Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc. Els matins dels caps de setmana d'ICAT són per a l'escena musical catalana. Els dissabtes a les 9 del matí sona nou amb Lluís Gendrau.
3: El sona nou d'estiu descobrim.
0: I els diumenges també a les 9. Nota de veu, els millors moments amb Fran Lluís Giró.
4: Bona tarda de nou, són les...
0: I Aina Ostrell.
5: M'estan pagant per fer això.
0: FM, app i 3CAT.
1: És estiu, escolta i cant.

0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és Festa i Drama, de Maria Jaume. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.
2: No cal anar a l'altra punta del món per trobar una gastronomia que fa emocionar. Ni travessar oceans per descobrir plats amb ànima. Ni visitar diversos continents per viure una cuina amb caràcter. Perquè el millor ho tenim més a prop del que ens pensem. Aquest estiu t'espera un viatge que t'obrirà la gana.
3: Joc de cartes estiu. Dimecres a la nit, nova temporada a TV3 i a la plataforma 3CAT.
4: A diferència de temporades anteriors, que els oients demanàveu versió estiuenca del programa Els Experts,
5: i que nosaltres responíem que sí, que segur que la fem, no farem vacances per vosaltres,
6: per fer-vos una trolejada...
7: Doncs jo no veia el troll ni la ironia per enlloc. Però la qüestió és que aquest any sí, Els Experts estiu!
8: De veritat?
7: Clar, Roger, és el que veníem a anunciar.
8: És com Els Experts, però l'estiu.
5: Oh. Ah, clar! Igual que Els Experts, però igual... Ara me n'adono com podia estar tan sec.
9: Aquest juliol, Els Experts estiu, amb Roger Saró. Cada dia de 8 a 10 del matí a ICAT. A ICAT, l'estiu sona diferent.

0: S'apagaren tantes veus.
1: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
2: Una de les 10 candidates és...
3: Quan el cel es torna negre.
2: Quan el cel es torna negre, de Feliu Ventura.
3: Els veïns desemparats.
2: Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
1: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.
2: T'has aturat avui?
1: A ICAT, la pausa dels migdies no és per fer la migdiada. Tampoc a l'estiu. Les millors converses de la temporada a Pausa, amb Albert Miralles i Mariona Batalla.
2: Una pausa.
1: De dilluns a divendres a les 2 del migdia a ICAT, FM, app i 3CAT.

Activa el mode estiu. Escolta i cap. I just love to say it.

comencen parefa, però no són fades. En Wikim, el petit Miki, i en TT3000, els pantalons més cagats de tota Catalunya. La banda que està menjant les nenes, com si fossin un biquini. Biquini, biquini. Amb tots vosaltres, el Death Boys.

0: A l'hora que afluixa la calor, arriba el moment de compartir la millor música. Delicatessen, amb Albert Puig, de dilluns a dijous a les 9 del vespre a ICAT. FM, app i 3CAT.
1: Linkat. Linkat. Linkat. El teu enllaç amb la cultura a ICAT. A ICAT. ICAT.
2: El Maldà presenta Consulta Familiar, una comèdia hilarant i esbojarrada, amb tres dones de generacions diferents que qüestionen els prejudicis que sovint envolten la sexualitat femenina i els models tradicionals de parella i família. Només 4 dies, del 27 al 30 de juliol. Més informació a elmaldà.cat. Recomanat per ICAT.
3: Linkat.
1: Linkat. Linkat.
0: Premi Cerverís 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
4: Una de les 10 candidates és Non, non, non, de Magalí Sare. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026, convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT, amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és Balcons i cavalls, de Gavina, MP3 i Al·lèrgiques al pol·len. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.
2: A diferència de temporades anteriors, que els oients demanàveu versió estiuenca del programa Els Experts i que nosaltres responíem que sí, que segur que la fem, no farem vacances per vosaltres. Per fer-vos una trolejada...
3: Doncs jo no veia el troll ni la ironia per enlloc. Però la qüestió és que aquest any sí, Els Experts estiu!
2: De veritat?
3: Clar, Roger, és el que veníem a anunciar.
4: És com Els Experts, però l'estiu.
2: Oh. Ah, clar! Igual que Els Experts, però igual. Ara me n'adono com podia estar tan sec.
0: Aquest juliol, Els Experts estiu, amb Roger Saró. Cada dia de 8 a 10 del matí a ICAT.

0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és Festa i Drama, de Maria Jaume. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.
2: Em dic Helena.
3: I jo, Stefan.
4: Sóc en Damon.
2: No m'havies dit que tenies un germà.
3: És complicat.
5: La mateixa sang, el mateix amor.
6: Imagines quin gust deu tenir la seva sang.
5: Diaris de vampirs.
7: Disponible a la plataforma 3CAT.
0: Els matins dels caps de setmana d'ICAT són per a l'escena musical catalana. Els dissabtes a les 9 del matí sona nou amb Lluís Gendrau.
8: El sona nou d'estiu descobrim.
0: I els diumenges també a les 9. Nota de veu. Els millors moments amb Fran Lluís Giró.
9: Bona tarda de nou, són les...
0: I Aina Ostrell.
10: M'estan pagant per fer això.
0: FM, app i 3CAT.

0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és Ni rei, ni Déu, ni pàtria, del petit de Calerí. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.
2: A diferència de temporades anteriors, que els oients demanàveu versió estiuenca del programa Els Experts,
3: i que nosaltres responíem que sí, que segur que la fem, no farem vacances per vosaltres.
4: Per fer-vos una trolejada...
5: Doncs jo no veia el troll ni la ironia per enlloc. Però la qüestió és que aquest any sí, Els Experts estiu!
6: De veritat?
5: Clar, Roger, és el que veníem a anunciar.
7: És com Els Experts, però l'estiu.
3: Oh. Ah, clar! Igual...

0: Que els experts, però igual. Ara me n'adono com podia estar tan sec.
1: Aquest juliol, els experts estiu, amb Roger Saró. Cada dia, de 8 a 10 del matí, a ICAT.

0: Quan s'amaga el sol, Lluís Gavaldà treu el cap al cel obert.
1: Déu-vos guard, amigues i amics celobertaires.
0: Amb les petites històries que expliquen les cançons. De dilluns a dijous, a les 8 del vespre, a ICAT. FM, app i 3CAT.

festes i cal que costa sempre cansa i mira'm, sóc un miracle, algunes gràcies, altres de res. Ella és model, no un model a seguir, sempre li dic t'estimo abans de sortir i

0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és Festa i Drama, de Maria Jaume. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertran, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc. Els matins dels caps de setmana d'ICAT són per a l'escena musical catalana. Els dissabtes a les 9 del matí sona nou amb Lluís Gendrau.
2: El sona nou d'estiu descobrim.
0: I els diumenges també a les 9. Nota la veu, els millors moments amb Fran Lluís Giró.
3: Bona tarda de nou, són les...
0: I Aina Ostrell.
4: M'estan pagant per fer-se.
0: FM, app i 3CAT.

0: Quan s'amaga el sol, Lluís Gavaldà treu el cap al cel obert.
1: Déu-vos guard, amigues i amics celobertaires.
0: Amb les petites històries que expliquen les cançons.

0: dilluns a dijous a les 8 del vespre a iCat, FM, App i 3Cat. Casa i el Sudan. Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és Ni rei, ni Déu, ni pàtria, del petit de Calarí. Ni rei. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.
1: T'has aturat avui?
0: A ICAT, la pausa dels migdies no és per fer la migdiada. Tampoc a l'estiu. Les millors converses de la temporada a Pausa, amb Albert Miralles i Mariona Batalla.
1: Una pausa.
0: De dilluns a divendres a les 2 del migdia a ICAT, FM, App i 3CAT.
1: És estiu. Escolta ICAT.

encara no ha arribat. Prova-ho si vols, fuig de la llei de la gravetat o d'una puta pastanaga que es fa dir felicitat. Arribats a aquesta edat i fins i tot superada la que tenien els meus ídols just quan jo els idolatrava, em dic Arnau.

Escoltes ICAT.

0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és Balcons i cavalls, de Gavina, MP3 i Al·lèrgiques al pol·len. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.
2: No cal anar a l'altra punta del món per trobar una gastronomia que fa emocionar i travessar oceans per descobrir plats amb ànima. Ni visitar diversos continents per viure una cuina amb caràcter. Perquè el millor ho tenim més a prop del que ens pensem.
3: Aquest estiu t'espera un viatge que t'obrirà la gana.
4: Joc de cartes estiu. Dimecres a la nit, nova temporada a TV3 i a la plataforma 3CAT.
5: A diferència de temporades anteriors, que els oients demanàveu versió estiuenca del programa Els Experts
6: i que nosaltres responíem que sí, que segur que la fem, no farem vacances per vosaltres, per fer-vos una trolejada.
7: Doncs jo no veia el troll ni la ironia per enlloc. Però la qüestió és que aquest any sí, Els Experts estiu.
8: De veritat?
7: Clar, Roger, és el que veníem a anunciar.
8: És com Els Experts, però l'estiu.
6: Ah, clar, igual que Els Experts, però igual. Ara me n'adono com podia estar tan sec.
0: Aquest juliol, Els Experts estiu, amb Roger Saró. Cada dia de 8 a 10 del matí a ICAT.

0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és Mori el Branch, de Fetus.
2: En Joan va baixar la fonda.
1: Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc. Quan s'amaga el sol, Lluís Gavaldà treu el cap al cel obert.
3: Déu-vos guard, amigues i amics celobertaires.
0: Amb les petites històries que expliquen les cançons. De dilluns a dijous, a les 8 del vespre, a ICAT. FM, app i 3CAT. Activa el mode estiu. Escolta ICAT.

Vols odiar-me, cari? Posa't a la cua i ompli el formulari. Benvinguts a este safari ple de mercenaris. Territori balneari d'eixos necessaris. Ha ressuscitat el fari, com està el pati? Corredor.

0: de fusta, amb Miqui Puig.
1: Roden els plats, la bola de mirall, i Miqui Puig et saluda des de la cabina. Miqui Puig, els plats, així ens en dieu, així ens m'apeleu i em crideu pel carrer. La pista de fusta és un servei de ball que cada tarda a les 8 del vespre, de dilluns a dijous, obre per tu. El gaudi de sèrie, el goig de ser el disc jockey, l'home encarregat de fer rodar tot això, em fa molt feliç. Una selecció, un collar de perles, ple de música, que ens ha de fer ballar, trontollar. La vaixella heredada a la iaia, i que els nanos no vulguin anar a dormir. Pista de fusta, avui comença amb elegància. Amb la nova de Doja Cat.

de temporada com la fruita. Doja Cat fent una peça comercial, la canta per la campanya de Marc Jacob, un dels dissenyadors favorits de casa, no pas de la indústria. Doja Cat obrint la pista de fusta. I això, Legumes, així ens es diu aquest track de Moshak i New Life Face. Quins noms que em poseu.

crescut en les festes més undergrounds de Brasil. Moxá, que és ja, per mèrit propi, un artista que cada cop que treu una peça tothom aixeca la ceia. New Face, així ens es diu el seu acompanyant, el que posa les veus en aquesta Legumes. Ara m'ho he mirat bé. És una K, una B doble, una E, una N, una G, una F, una A, una C i una E. New Face. Moshak i New Face. Amb aquest Legumes. El seu remix de Rosalía el punxem sempre. I no sabíem que aquest any havia tret material nou. És Ernesto, amb un punt a cada lletra. I aquest Give Me...

Ernesto, puntejant cada lletra. És de Miami, amb la seva fórmula d'electrofos, però que sí, Cat Blues, es nota tot el flaire a les seves venes llatines. S'ho ha ubicat a la Ràdio Inquieta, un programa de vell que es diu Pista de Fosta, un DJ que es diu Miguel Puig Els Plats i una selecció de música no habitual. Sempre busquem coses distintes que us facin sacsejar el cap, treure fum al xassam i, sobretot,

0: Aquesta és la pista de fusta d'ICAT amb Miqui Puig.
1: I aquesta una de les favorites del Sideral. Sempre cal recordar com Aleix Vergés, conegut com Sideral, ens va marcar un camí i una manera de fer. I aquesta la punxava sempre, la va posar en un recopilatori. I avui torna a casa.

L'altre dia li llegia en un discjockey actual, com deia que Sideral li havia canviat la vida. Es posava les seves sessions com qui va a una partida d'escacs a prendre, i que sempre aquest Miss Queen's Gonna Die de Toc Toc i Sofio li havia canviat per sempre la vida. Sideral s'ha de recordar cada dia, com d'altres de casa que van marcar el camí i mai s'emporten la glòria, com cal recordar que Joan Garriga va prendre una flama, Jaume Sisa una altra, i alguns que ja no recordo també mereixen el millor. La tarda segueix.

com l'esperit de les velles rifes en una peça anomenada Cansa. El projecte es diu Ruth. Ruzeta. I tots aquests samples i sorolls són d'autors de les velles rifes. I ja que parlem de les velles rifes, la versió 2025 d'un clàssic de les rifes escrit per Bizarre Inc. és el Playing with Knife. Jugar amb ganivets sempre amb l'acompanyament d'un adult i ballar a rave també. Balleu, balleu.

0: Una increïble plaça dels 90, de 1991, on te Bizarra Inc. omplia de samplers un Play With Night, que va ser la base perquè Corona fes el Rhythm of the Night, el que era el mateix. Instruments que eren gairebé verges, samplers que només tenien pocs segons de mostres i molta imaginació. La versió 2025 la fa Joe Frame i el seu germà Steve Frame, i tu l'escoltes a la pista.
1: Tots a la pista. Miqui Puig, els plats.
0: En tinc més. Es diuen Diego Donati i Frank Hernández. Això es diu Free Acid View, Acid Vibe Extended Mix. Avui m'està quedant una tarda en la que la rave la muntarem aquí, a la pista, sense sortir a fora a l'exterior, perquè vés a saber què ens pot passar.

cada dia en petites habitacions del món. Productors manufacturen cançons per intentar que siguin un èxit, encara que sigui per 4 minuts, en una emissora com la nostra. Diego Donati, Frank Hernández. Free Acid View, Acid Vibe Extended Mix, amb aquest baix de la 303, surcant tot el track de dalt a baix, amb ganes de més, com més ganes tinc de que sonin cançons. Ives Green, TTU, featuring Naiken. De veritat que hi ha vegades que sembla una gincama presentar-vos les cançons, però ballar-les i gaudir-les per mi encara és millor. Piquem de mans.

0: com qui fa marxa atlètica. El baix, el piano i un baix de house. El productor F. Screen des d'Amsterdam amb la col·laboració de l'indonesi Nakan. Una cançó cara barraca, TTU, amb les inicials, com qui no vol la cosa. I us ho vaig dir que m'havia agradat tant la línia de baix d'aquesta peça que tornaria. Per això en el pla d'esquerra preparada per sortir, donant la marca, revisant els tags, el Wii Wii Wii de Darko. Una increïble peça que no pot deixar indiferent. Ui, ui, ui, com vulguem dir.
1: Estimaràs el ball com estimes el berenar.

0: és o no és una animalada? El projecte es diu Darkcom. Ui, ui, ui, la peça que escoltem. I ha tornat perquè de veritat em té enganxadíssim tot el seu repertori.
1: Question for today, who stole the soul?
2: Qui no balla no és viu.
1: Who stole the soul?
2: Pista de fusta, amb Miqui Puig.
1: Who stole the soul?
0: Els tambors aquí faran popa. He avisat. Calling for More, Deep Fiction i la Stephanie B. Aquesta baterista que li agrada fer cançons de tempo alt per rebentar.

la meva interpretació del títol és Calling for More, com vulguem dir, truca si en vols més. Llondro. Es nota que la Stephanie B és una percussionista, una baterista, perquè aquest Calling for More és això, una piconadora de ritmes, si us hi fixeu, acústics per sobre d'un baix seqüenciat.

nit d'uns petits samples Dead Fiction i Stephanie Bay amb aquest Coming for More. I ara, fills meus, tots els que heu anat a festivals els darrers anys sabreu que això és un clàssic de clàssics del pop dels darrers anys. Jo els vaig veure un quilòmetre de distància i em vaig enfadar molt, però és un dels meus grups favorits. Surf Mesa es treu de la màniga una versió de pista d'un clàssic escrit per Damon Albarn, Giant Automator.

prou arreglada. Aquesta revisió que surt Mesa es treu de la màniga del mític dels Goril·les. Les veus no són les originals, però s'hi acosten. És el que busca una peça així, que de la pista tu no sàpigues si és l'original o una còpia. Sense recepta. Això es diu Sex and Pills. És també de Donati i Hernández. El Lidl Club Mix. La rifa avui és a punt de rebentar.

0: presència, un baix gruixut i unes sirenes que ens alerten no del perill, sinó del goig, del gaudi que és a punt d'arribar. Les sirenes de la rei fan que el senyal d'alerta ens digui que hi ha un canvi de ritme, una caixa de ritmes que petarà, o un disjockey que té ganes de sacsejar-nos. L'MC per sobre ens parlarà, ens dirà que ve la policia. El d'avui, el què, el que et parla, Miqui Puig en plat, et dirà que cada tarda, de dilluns a dijous, tens una cita amb el ball, a la nostra festa.
1: Cap ballador sense la seva dosi de pista de fusta.

0: pista de fusta.
1: Cada tarda la pista de fusta et proposa ball bonic, elegant, electrònic, a vegades orgànic, d'altres, amb tocs de folklore, però sempre pensant en què hem de ballar. Matia Bisonte, un nou EP, Machiners. La rítmica de les màquines també serveix per fer-nos ballar.

0: tornarà. Vaja, si tornarà. Perquè el que fa Matia Bisson és espectacular. Machiners. Una de les peces d'Inner Coat. El seu darrer EP. Matia Bisson, que s'ha passat l'estiu a Eivissa. De fet, encara hi és. Punxant arreu, repartint bona mandanga. Per als seus seguidors i per als seus balladors. Pista de Fusters, aquí arriba. Al final d'una nova tarda a la pista. En Migui Puig, els plats, amb una col·lecció de peces de ball. Que espero us hagin avallit. I citant-vos per la propera. Recordeu el nou horari a les 8 del vespre. De dilluns a dijous. Repeticions al cap de setmana. I sempre que ho necessitis, a les aplicacions per mòbil o tauleta. O al web de 3Cap Cultura. Això és ball. Això és Matia Bisson. I ho rematem amb un projecte des de Londres, amb brecs trencats, anomenat Mesopolònica. Faulting. Una mica de mítica, de mística i de ritmes trencats. Que el ball sigui amb vosaltres. Miqui Puig marxa.
1: Pista de fusta. La secta del ball. La secta del ball.

0: Pista de fusta amb Miqui Puig.
1: Ja som aquí, ja hem arribat. Torna al ball. De dilluns a dijous, a les 8. A la FM dedicat sempre a 3CAT Cultura i a migdia els servidors de streaming. Ja saps que hi ha noves tecnologies, noves maneres de sentir. La ràdio i la pista de ball. De fusta és la nostra. I Miqui Puig, els plats servidor. Qui et cita cada tarda. Has de fer sempre memòria de la discoteca que més t'ha impactat de la teva vida. Imaginar-te allà dins. Imaginar que jo sóc el DJ. Pensa en aquelles llums, en el que et va venir en aquell moment. I deixa't endur. Arrenca una nova edició de la pista de fusta. Arrenca amb novetats.

Menti nous c'est pas mes peaux.

0: Comença la pista i comença amb occità.
1: Menti no sé pa me po, menti no sé pa me do, menti no sé pa me po.
2: Io pradero bevo la nega.
0: Es diuen cucanya. Viure senzill amb l'occità vol dir hauria de tremolar quan el folclore i les parts més bàsiques dels tambors i dels cossos i del picar de mans es converteix en una cançó. Cucanya, viure senzill. I això és Elses, això és Niño, és més folk i electrònica d'ara mateix.
3: El niño que no quiso quedarse al desayuno es el niño que no aprende querer bien a quererme. Despierta mi desgracia con cada despedida y yo salgo de mi jaula. Me pierdo en la salida, me pierdo.

Quedeu-vos amb el nom. El projecte es diu Elsas. A por y amor. Així ens diu el seu disc de debut, editat per el magnífic segell de casa nostra, Lapsus. Aquesta barreja de folclore mediterrani i ritmes trencats a la britànica ens ha senzillament volat al cap. Sou aïcat a la ràdio inquieta, hem començat amb foc. Aixequem el puny perquè ara arriben ni cap i subfocus, ni cap sempre a casa.

0: ni cap aixec en roda. Parlen contra el govern britànic i Subfocus, el productor de Drum and Bass, i fa aquest soroll bonic.
1: Pista de fusta. Dance Club. Trencamalucs. Aquesta és la pista de fusta dedicat a Miqui Puig.
0: Obriu bé les orelles. Baby.

0: el modus operandi d'aquesta emissió de ràdio, sentir la cançó. Si m'agrada, després investigo qui hi ha darrere. I la sorpresa ha saltat quan aquesta peça, On My Mind, de Teo Lucadamo, amb la producció increïble de Chris Dillinger, m'ha portat a sentir, a saber, que aquest xicot és el fill d'Aitana Sánchez Gijón, que és un raper que ha fet de model, que té molts fans, i jo no ho sabia. Ets la meravella de la ràdio, de les cançons, que et porten allò que no coneixies. Teo Lucadamo, Chris Dillinger, On My Mind. Shout out to Biden, Cartier
1: Santos, perfect timing. Popping pills como el puto Biden, cállate mi hermano, no te entiende nadie.
0: Així és la vida, així són les cançons. I així són les novetats que piquen a la porta. Mode, Hart Antoine.

veu d'ella, el seu fake, com cansat, com no volgués ser la cançó i els sintetitzadors, donant una turra i una matraca que no t'acabes. Mout, sempre produint en el límit de les teves orelles, i Hart Antoine posant-hi la veu. I ara prepareu-vos perquè arriben uns clàssics de clàssics. Arriben Deep Dish. Deep Deep Say Hello. Deep Dish Goes Deep. Tot a dins. Tot deep. Molt deep.

0: la mítica veu de Nuixec. El 2005 va gravar amb Deep Dish aquest Say Hello. L'excusa, After You, uns productors han volgut tornar a remesclar. I com que Deep Dish tornen a ser a la palestra, s'han animat a remesclar-se ells mateixos i ens regalen aquest Deep Dish Goes Deep, que personalment és el que més m'ha agradat d'aquesta referència. Dedicat a la Ràdio Inquieta, el programa es diu Pista de Fusta. I és de ball.
1: Maquen música a l'FM, al mòbil o al portàtil.
2: És diabòlica.
1: Sempre hi ha lloc per ballar.
2: És la música.
1: Quan el rellotge marca les 8.
2: Electrònica.
1: El cos et demana Pista de Fusta.

noms que m'arriben, noms nous que demanen pas. Brigado Crew, són d'Argentina, inviten a Claire en Letif a posar la veu en aquest track. I Sur On Your Mind, una picunadora de ball modern, de noms que es van afegint a la nostra llista, artistes que passen per la pista. I això es diu Lenotza, ho firma un col·lectiu que es diu Alpha Dog, i de veritat no et deixarà indiferent.

el Fadoc. Va néixer a Israel i ara viu a Tbilisi. El seu Lenotza és senzillament una piconadora de tecno, perquè el tecno també és un d'aquells gèneres que a vegades el deixem en un racó per brut, per obsessiu, però quan és així ens ho vam fer. Benvingut sigui. La pista Mombòtica Boni diu que això crema, però em crema els dits, perquè vull novetats i que els bombos us portin fins al menjador. Vigileu amb el plat de sopa.

0: sé que ara molts a casa esteu com l'Eugenio. El papa està boig, substituït pel Miki està boig. Mumbòtica, el seu burning, és tecno d'aquest, de tirar en l'aire les reps. I aquesta veu fa que això sigui meravella, mel en boca.
1: Excuse me, excuse me, my name is on the list.
2: What list?
1: The DJ's list.
2: Miss Thing, there is no guest list tonight.
3: Oh. Tots a la pista. Miki Puig als plats.
0: Sabeu que no hi ha llista, que només heu de venir, prem el botó d'engegar la ràdio i entrar. Més novetats. Atura, Oscar Wilde i Wick.

0: paredat. A Sonny One no li ha tocat viure al House dels 80, però com el recrea, té 23 anys. És d'Hamburg i en aquesta Lost in the Music ho fa molt i molt bonic. Ens avalleix que arribin artistes noves, joves, que els compartiu, que els poseu a les vostres llistes, que els balleu. Només ballant-los ja en tenim gairebé prou. Són les tardes de Balla i Cat, a la Ràdio Inquieta amb la pista de fusta. Ja saps, aquí, puntuals.
1: Tots a la pista. Miqui Puig als plats.
0: Com cada tarda. Party before the party. Si ens es diu la peça, Dax, m'encanta Party before the party. Sempre hi ha un moment abans de la festa, aquell neguit, eh? Just quan comença tot.

això seria una bodes amb convides. Diu que el productor Dax va rebre una nota d'àudio d'una noia brasileira just abans d'anar a fer un set a Brasil, on li deien que podria ser la millor nit de la seva vida. Per això ella li anava recitant què podríem fer. Party, before the party, after the party, o lo que surja, que deia aquell. Sigui com sigui, la peça és mínima d'ella. I ja ho veiem, a partir d'una nota de veu, d'una invitació a una gran festa, tenim una peça. El que té més peces és Mitch, amb Y. El productor francès té un nou track, A Song for You, i el remix de King. És d'aquells que fa aixecar rodes.

Meat, el productor francès, ho té claríssim, i les seves peces sempre es compten com elegància pura. Song for You, amb el remix de King, un palet més pujat de tempo, un palet més amunt, però amb l'igual, amb aquell French Touch que no s'acaba. Torna a Disco, el seu Falling for You, amb el remix d'Ambrose. Ens va agradar perquè tenia aquests tocs d'elegància dels clàssics. Sou a la Ràdio Inquieta, el programa es diu Pista de Fusta. I això és la recta final.

servir el baix clàssic del house, perquè aquesta veu vagi dient Falling for you. Ambrose fa el remix i Miki Puig de la Punxa arribant a un final.

0: AICAT, pista de fusta.
1: Vicky Puig et diu adeu. Et dona les gràcies per haver triat la pista de fusta com cada tarda. Per ser el nostre secret a veus, compartir-lo i venir a ballar. Ho deixarem avui amb Susumu Yokota, un músic japonès que ens va deixar massa jove, però que va deixar meravelles com aquesta. Un disc de l'any 94 anomenat Tàcit Mr. Fugi, amb peces meravelloses com Sabuten. Sigueu feliços, balleu, cada tarda hi ha pista de fusta amb l'ambient de Susumu Yokota. Marxem recordant-te que la pista és oberta sempre a Trescat Cultura. Sigueu feliços, balleu.

0: Escolta, Zicat. Bits per minut, amb Òscar Broc.
1: Benvinguts a Bits per Minut. Com anem? Com cada setmana ja hi tornem a ser aquí, un servidor, l'Òscar Broc i el José María Campillo a la cabina de so, sempre preparats per posar-vos la millor música de ball del planeta. Ja sabeu que abans de començar hem d'endreçar una mica els papers, així que recordeu que teniu tots els programes de Bits per Minut al web i a l'aplicació per a mòbil Dicat. També, evidentment, a la plataforma digital 3Cat. Família, avui agafem l'avió i ens plantem tots al Regne Unit per prendre-li el pols a l'actual escena dance britànica. Sense dubte, són el motor actual de la música electrònica mundial. Els DJs i productors que més ho peten a les illes britàniques estaran avui amb nosaltres a Bits per Minut. Avui tenim un programa especial. Avui, a Bits per Minut, UK Grooves. Vinga, va, comencem ja amb un duet que no ha parat de facturar hits en els darrers anys. Són el Nick Harriman i l'Alfie Granger Howell, alias Dusky. Un duet amb un so que veu del house, del UK Garage i el pop digital. Amb Dusky i la cançó Keep. Arrenca ja, Beats per mi.

El duet britànic Dusky recuperant els sons de club més clàssics i actualitzant-los a la seva manera per a les noves generacions. Continuem buscant la crema britànica i ho fem amb els Mason Collective, un jove trio de Manchester que s'està fent un nom al clubbing britànic. Dels Mason Collective, escoltem la cançó A Little Affection.

Són els Mason Collective, joves frescos amb un gust exquisit. I de Manchester viatgem a Leeds, la ciutat de Harvey Bloomer i Georgie Gosha Smith, coneguts com Prospa, un altre dels noms forts de l'escena clubera underground de les Illes Britàniques. En la següent cançó s'ajunten amb Cosmo Quint i aquest és el resultat. Es diu Love Songs.

ens quedarem en aquesta línia tan nocturna per continuar amb un altre productor i DJ britànic que està destinat a fer grans coses en el futur. Apunteu el seu nom, es diu Omar Plus i fa coses tan divertides com aquesta cançó que es diu Frozen.

0: Bits per minut amb Òscar Bros. Bits per minut amb Òscar Bros. Els dissabtes a les 10 de la nit a ICAT.
1: Avui a Bits per Minut estem buscant la crema actual de l'escena electrònica britànica, una sessió enfocada a la pista de ball que continua amb una altra de les icones actuals de les pistes angleses. És el Joy Orbison, que s'ajunta amb Playboi Carti i Future a la següent cançó. Es diu Flex FM Freddy.

El londinenc Joy Orbison enfonsant pistes de ball sense pietat des de principis dels 2000. La música no s'atura a bits per minut. Continuem amb els dos germans de moda, els clubs britànics, el Tom i l'Ed Russell, dos galesos que ho rebenten sempre gràcies a cançons com la següent. És Gem Lingo, Over Now.

Sense dubte, els Overmono tenen un so personal i ja són una de les forces electròniques més influents de l'actual escena british. I em permeto la llicència de colar en aquesta llista uns irlandesos internacionals que la claven sempre que publiquen algú. Són els Bicep i la veu que escoltareu pertany a Eliza. El track es diu Chroma 012 Thanks To.

I d'aquesta petita llicència que ens hem pres amb els irlandesos Bicep, tornem a Londres per ballar amb l'actual rei del clubbing londinenc. És el Fred Again, que ens ha regalat un àlbum que es diu USB, farcit de col·laboracions absolutament boges. En la següent cançó s'acompanya de Blanco. El hit es diu Solo. They can't stand next to me. Life goes on in my head, I'm solo.

0: Bits per minut amb Òscar Bros. Bits per minut amb Òscar Bros. Els dissabtes a les 10 de la nit a ICAT.
1: L'escena electrònica britànica torna a ocupar el centre del món. És realment difícil seguir la pista de la quantitat de productors i DJs que surten de les illes amb ganes de fer-la grossa. Per sort tenim valors segurs, com Scream, un autèntic veterà que sona com un nou vingut. El de West Croydon va ser un dels padrins del dubstep i ara fa hits impepinables per la pista de ball com el següent, es diu Lost Without You.

El britànic Scream, amb col·laboració de Fletch en aquest rebentapistes que es titula Lost Without You. Continuem a Beats per Minut amb la crema actual de l'escena britànica, i aquí no podia faltar un dels DJs de moda. És el Jamie Jones, l'autor d'un hit que segur que heu ballat en algun festival aquest any. Murder Mystery.

0: senyal, piquin i li ballo, gillem i dinou.
1: Se't fica el cap i ja no surt. És el Jamie Jones amb el seu hit més recent, Murder Mystery. I continuem amb Interplanetary Criminal, un DJ britànic que s'ha consolidat com una de les ments més personals i talentoses i que compta, atenció, amb la veu d'Original Coffee a la següent cançó. Es diu Slow.

0: per minut. Sents el batec a la caixa toràcica? Això és ICAT. Amb Òscar Broc.
1: Continuem ballant als soterranis, a les raves del Regne Unit, amb noms il·lustres de l'actual escena britànica, com per exemple el productor de Doncaster, I. Jordan. La cançó es diu Without You.

espectacular aquesta Without You del britànic Ai Jordan i la vocalista Ashwarya. La millor electrònica britànica sona avui a Beats per Minut d'Aigat i continuem amb la refrescant barreja de UK Garage, Pop i Rap d'una de les noves veus més refrescants també de l'escena urbana british. És la Jaya Hat Dream. D'ella escoltarem la cançó The Bang. I never get gas by the

També que entra aquesta barreja de ritmes típicament british de la Jaya Hat Dream. I continuem amb més UK groove, amb més ritmes nerviosos i amb més melodies disfrutables, cortesia del Silva Bampa, un joveníssim productor que sembla ja un veterà. Del Silva Bampa escoltem la cançó Body On.

La festa dels UK Grooves continua més viva que mai. Avui, aquí, a Beats per Minut, continuem amb una aliança que crema Low Stepa i Jewel Kid amb una cançó inflamable que titula The Roller.

amb aquesta muntanya russa de Funk, de Silva, Bampa i Jewel Kid, estem ja apurant els últims minuts que ens queden. Tenim encara temps per l'última, però recordeu que teniu tots els programes de Bits per Minut al web i a l'aplicació per a mòbil Dicat, i també a la plataforma digital 3Cat. L'Òscar Broc, el vostre DJ particular, i el José María Campillo, des de la cabina de so, ens acomiadem de vosaltres amb l'actual rei de l'escena clubber britànica. És el Sammy Bergy, amb un dels molts hits que té sempre a la recambra. Amb el Sammy Bergy i la cançó Survive, marxem. Adeu, família!

0: Escoltes ICAT.
1: Juguen amb els dits, dec, dec. Van pagar el sopar, què et dec? Ells volen beef, bistec. Jo només vull checks.

0: I think I might.
1: Tot el que pots fer al web Dicat també ho pots fer a l'app. Els podcasts de tots els programes, emissió en directe, les Dicat Tapes, les experiències, els concerts, avançaments i molt més. Baixa't l'aplicació Dicat i connecta amb la ràdio inquieta allà on siguis.

0: Quan s'amaga el sol, Lluís Gavaldà treu el cap al cel obert.
1: Déu vos guard, amigues i amics celobertaires.
0: Amb les petites històries que expliquen les cançons.
1: No,

0: Premi Cerverís 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és Non, non, non, de Magalí Sare. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

0: però...
1: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
2: Una de les 10 candidates és... Enganyar-te, de la Ludwig van.
3: I pujo al metro de nit...
2: Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
1: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

al bàndol. Tot el que et molesti jo ho aparto. Fem pas al costat, no dir res fins que surt l'àlbum. De les 125 passem al Phantom. I se'm mira contra mi, on estàs tu? Ja fa molt de temps que ja no et parlo. Porto tot per dins, per fora només els tatus. He fet el que cal per demostrar.

Beat Zucchini. Beat Zucchini.

Escoltes ICAT.

0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és Festa i Drama, de Maria Jaume. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

0: Els matins dels caps de setmana picat són per a l'escena musical catalana. Els dissabtes a les 9 del matí sona nou amb Lluís Gendrau.
1: El sona nou d'estiu descobrim.
0: I els diumenges també a les 9. Nota de veu. Els millors moments amb Fran Lluís Giró.
2: Bona tarda de nou, són les...
0: I Aina Ostrell.
3: M'estan pagant, perfecte.
0: FM, app i 3cat.

si vols, fuig de la llei de la gravetat o d'una puta pastanaga que està d'infelicitat. Arribats a aquesta edat i fins i tot superada la que tenien els meus ídols just quan jo els idolatrava, em dic

0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és Non, non, non, de Magalí Sare. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

0: T'has aturat avui?
1: A ICAT, la pausa dels migdies no és per fer la migdiada. Tampoc a l'estiu. Les millors converses de la temporada a Pausa, amb Albert Miralles i Mariona Batalla.
0: Una pausa.
1: De dilluns a divendres, a les dues del migdia, a ICAT, FM, app i 3CAT.
2: Ara mira'm bé, passo ràpid. Sempre em falta temps, tinc un 2%. La bossa a mig fet, mai no tanco un clau, no hi firmo papers. Sempre vols més, apreta'm, em deixo la pell, crema. No és suficient,